càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

a mig de la mà. Ses oles m'acompanyen. Com espantes de coral. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser.

mig de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espades de corala, un illot al meu davant, una melodia en escap. Et ser, platja petita, et ser.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto.

Hola, som la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

sóc i suc, fan amb foc. Si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar el

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es. The All-American Half-Pounder. Two pure beef patties. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Get tangled up in me.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esportar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: depan.
1: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revelda d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal, bé, de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Radiota Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Més per Mallorca ha denunciat al Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. La formació presentarà esmenes a la llei del litoral per revocar les autoritzacions de les empreses que s'hi accedeixin i per penalitzar l'accés a noves autoritzacions.
2: La iniciativa arriba després que durant aquests mesos hagin transcendit alguns casos denunciats per residents com a Santa Ponça, Illetes o la colònia de Sant Jordi. Els veïnats han alertat de la instal·lació de gandules, parasols o altres elements sobre espais públics que dificulten el pas a l'ús normal als ciutadans, uns fets que la formació considera que no són aïllats. Escoltam la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.
3: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
1: El PSI ha exigit al govern l'obertura del Columbari de la Dignitat, un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura als cossos dels represaliats del franquisme que han estat recuperats en els darrers anys a fosses comunes i a cunetes.
2: També està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell per desig exprés de la família. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai i que ja s'hi puguin inhumar les restes de les persones assassinades.
4: Que obri d'una vegada per totes, que faci un acte oficial d'estat per obrir i per posar immediatament en funcionament el Columbari de Palma, que ho faci de la mà de les entitats i que sobretot que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i sobretot reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
1: El fondeig il·legal de Montposidònia marca mínims a Mallorca i Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa l'estiu de l'any passat. Són dades del Servei de Vigilància del passat estiu i ara incloses el darrer informe Mar Balear 2026.
2: Concretament, de totes les inspeccions, de tots els inspeccionats de les dues illes orientals, només un 6% aproximant estaven ancorats damunt la plana marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% de Mallorca o el 40% de Menorca. La situació, però, és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejats de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany ha superat el 20%. És la investigadora Margalida Montserrat.
5: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser. Però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
1: Queda just una setmana perquè es produeixi l'eclipsi solar i els diferents dispositius preparats ja estan enllestits. En l'àmbit sanitari, els reforços previstos es faran a 3 nivells: atenció primària, hospitalària i 061.
2: Ho ha explicat el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, Germán Rivera, en una entrevista a l'informatiu Matí. Per aquest esdeveniment s'incorporaran 160 professionals. El que més preocupa el servei sanitari són els accidents que es puguin produir per l'elevat nombre de persones i les lesions oculars, especialment amb els menors de 6 anys.
6: A la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana amb els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. Se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer.
1: Arribam a la 1:04, més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. Atenció, avís important de Ràdio Horta Municipal, bé, de l'Ajuntament d'Horta, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Horta informa que els focs artificials previstos per avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar.

activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita la...
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Són les dues, bon dia. A les portes d'una nova acció de protesta contra la massificació turística dissabte a Sóller, la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials de diumenge, dia 26 de juliol, als tribunals i que tenen 25 afectats. De moment l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus especialment contra els agents que van pegar els cops, però una vegada més reclamen que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta en la cita de dissabte torni a ser massiva. Després d'uns dies de calma, les manifestacions socials contra la massificació tornen a la primera plana. Dins el sector comença a instal·lar-se el discurs de la comprensió. Exceltur assegura que entén el malestar ciutadà i deriva la responsabilitat de la gestió a les autoritats. El lobby turístic no parla de necessitat de canvis per part seva, sinó que anima els empresaris de la indústria a explicar més bé quins són els aspectes positius del turisme. En uns minuts escoltarem a uns i altres. Avui és dimecres 5 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Que passa un dia més pel drama migratori. La tragèdia a la mà es fa més grossa i ja són 27 les persones desaparegudes a la travessia a les Balears les darreres hores.
3: En aquests moments, i entre totes les operacions, Salvament Marítim concentra esforços en la localització de 10 migrants procedents d'una embarcació rescatada i cap vespre a prop de Cabrera en 19 ocupants més, dos dels quals varen arribar sense vida.
2: A Ceuta, el president parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
3: L'administració local parla de més de 1.000 que romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica mig miler, en canvi. Una situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants i joves per part d'altres comunitats en l'oposició de les del Partit Popular.
2: A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava al calaix sota el llit de la víctima. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents s'acompanyaven a casa a una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar aquest presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili. Tot això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima, van trobar el presumpte agressor amagat a l'estructura sota el matalàs i el van detenir.
2: A Menorca, Comissions Obreres reclama mesures urgents per evitar un nou accident als accessos a l'aeroport. Fanny Mateu, bon dia.
5: El sindicat demana més il·luminació, reducció de la velocitat i més presència policial. La matinada de dilluns va morir un jove català atropellat a l'entrada del recinte.
2: Pel que fa als esports, el Paris Saint-Germain ja ha arribat a Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell s'enfrontarà a les 9 del vespre a Somos, el bicampió d'Europa, en el trofeu Ciutat de Palma. Això sí, l'equip francès únicament ha convocat 5 jugadors habituals, els 11 del tècnic Luis Enrique, Kvaratskhelia, Safonov, Pacho, Beraldo i Zabarni. Per tant, no veurem sobre la gespa de Somos ni Dembélé, ni Fabián, Vitinha, Hakimi, ni Nuno Mendes, entre molt d'altres. A més, a les 8:30 es farà també la presentació oficial de la nova plantilla del Mallorca de la pròxima temporada davant l'afició. La primera federació, l'Udivisa, ha guanyat per 3-1 a l'Elche Licità en el seu primer partit de pretemporada, amb la segona jornada de regates a la Copa del Rei, on ja mana el rei Felip VI a bord de l'Hispània, i avui comença la Balearia Women's Cup,

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: chocolate.
1: Olé!
2: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies principals d'aquest dimecres 5 d'agost i en aquest punt hem de connectar amb la DGT per saber com està la situació viària. Claudia Zavala, bon dia, hi ha retencions?
1: Sí, muy bueno, buenas tardes. En este momento encontraremos retención en la autopista de András en sentido Palma, desde Palmanova hasta el enlace con la vía de Cintura. Retención que se generó debido a un accidente ocurrido, por lo que se pide a los conductores que tengan un poco de precaución y paciencia en estos momentos. También en la vía de Cintura nos encontramos con un poco de retención en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta las oficinas de San Hugo. En la autopista de Inca tenemos tráfico lento desde San Castellón hasta la incorporación con la vía de Cintura. Igual en la autopista de Villa Mayor tenemos un poco de circulación lenta desde el Coy de Rebasa hasta el aeropuerto. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Gràcies, bon dia. I ja ho sabeu, si sou al volant, aneu amb paciència a la carretera. La plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. De moment l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus en els agents que van pigar els cops, però una vegada més reclamant que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta en la cita de dissabte i torni a ser massiva. Álvarez Vallejo n'és el portaveu.
3: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: La tragèdia a la mà es fa més grossa, ja són 27 les persones desaparegudes en la seva travessia a les Balears les darreres hores.
2: En aquests moments, dintre de totes les operacions, Salvament Marítim concentra els esforços en la localització de 10 persones migrants procedents d'una embarcació rescatada i que al vespre, a prop de Cabrera, en 19 ocupants més, dos dels quals arribaven sense vida. José Ramón Crespí és el cap de Salvament Marítim a les Illes.
4: Arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen. Però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres. Només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli.
0: A Ceuta, el president de la comunitat parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
2: L'administració local parla de més de 1.000 que romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica mig miler, situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants joves per part d'altres comunitats a l'oposició de les del PP. És Juan Jesús Vivas.
5: Ceuta està vivint una situació absolutament límite i que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
0: A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home investigat per un delicte de maltractaments i que s'amagava al calaix sota el llit de la víctima.
2: Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor al calaix de sota el llit i el van detenir.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna a puntual al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atenta.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Yo, Moscú. ¿Y tú?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Gràcies.
1: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que

les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició hortà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revelda d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Circulació lenta encara en aquesta hora a l'autopista d'Andratx per un accident que s'ha produït a l'altura de Sant Agustí. També hi ha força retenció a l'autopista de Llucmajor. Per saber exactament quin és l'estat de les carreteres, connectem amb la Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon dia.
2: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos encontraremos retención en la autopista de Andratx en sentido Palma, desde Palma Nova hasta el enlace con la vía de cintura. Retención que se generó debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 7. Hay un vehículo que ocupa el arcén derecho, por lo que se pide a los conductores tengan un poco de precaución y paciencia en estos momentos. También en la vía de cintura nos encontramos con un poco de retención en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta las piscinas de San Miguel y a la altura de Génova. En sentido Andratx, un poco de circulación lenta a la altura de esta taulera. En la autopista de Mayor tenemos circulación lenta en sentido creciente desde el puente en Rebasa hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenas tardes.
1: Gràcies, doncs molta precaució i paciència a aquesta hora al volant. Continuem amb més qüestions. Un guàrdia civil ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos a Astúries. Els fets han passat al quarter i l'autor ha resultat ferit quan altres companys han intentat aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i tenien en comú tres fills amb l'autor dels fets. El cas s'investiga com a violència de gènere i, si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany. I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el calaix del llit de la víctima. Va passar dilluns, els agents acompanyaven a casa la dona que havia denunciat un home que no aconseguien localitzar. Els agents van inspeccionar l'habitació i van trobar el presumpte agressor dins el calaix del llit i el van detenir. Més temes. Els bombers donen per controlat un incendi a un solar de Sa Pobla i han actuat efectius del Parc d'Inca i Sergent i no hi ha danys personals ni materials. De moment es desconeixen les causes que haurien originat el foc. La plataforma Menys Turisme, Més Vida assegura que ja prepara les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats. De tots ells, 15 van necessitar atenció mèdica. De moment, l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals.
3: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que me donés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'escona i me va pegar una porrada jo.
4: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
1: I Sant Lluís ha entrat en prealerta per sequera. S'han establert una sèrie de mesures per reduir el consum d'aigua. Per exemple, es demanarà als propietaris de pous que redueixin les extraccions, així com un ús responsable de l'aigua per part de cada ciutadà. Chiara Berini és la tercera tinenta de Batlia.
5: Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
1: Aquestes són algunes de les mesures que aquest municipi menorquí adoptarà per combatre la sequera. Així arribem a les 4 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Bones tardes, estimats oients de Radio Hortal Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'ho escoltat tot el calendari Sant Pere a través www.radiohortal.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Radio Hortal. Com us abans ja dimecres, concretament dimecres dia 5 d'agost de 2026. Passen ja les 6:30 uns minutets i començam un nou programa aquí un poc més curt de l'habitual, però bé, en aquest cas on contarem diverses coses, sobretot, i ja ho hem anat anunciant a lo llarg del matí i migdia i principi de cap vespre, si voleu, dir-ho així, que l'avís important d'avui és que els focs artificials, aquesta revelda previst, com és habitual, sempre, si no ha novetat, pel 5 d'agost, el dia abans de la festa gran de Sant Salvador, han quedat posposats. Això ha estat a causa d'aquesta alerta foc 4, decretat per, activat pel govern de les Illes Balears, que continua quedant dins aquest nivell el nostre municipi, i per tant en aquest sentit, com el llançament estava previst a menys de 500 metres de massa forestal, aquest emplaçament queda afectat per les restriccions vigents que prohibeixen la realització d'activitats pirotècniques en aquestes condicions pel risc d'incendi. Per aquest motiu l'Ajuntament s'ha vist obligat a complir la normativa, lògicament, no es pot dur a terme aquest espectacle. Per aquest motiu s'ha decidit posposar fins, si és possible, la Fira d'Artà, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent ho permeti. Si no es retornau d'aquí una estona, parlarem amb el Val d'Artà a nivell telefònic, veurem si mos pot atendre en aquest cas, i bé, així que de moment donem el sus en aquest programa d'avui de cap vespre de Radio Hortà. També, com he dit, avui serà un poc més curt, perquè també després a les 7 hi ha els cagrossos, per tant, us donem també l'oportunitat, evidentment, d'anar als cagrossos, que lògicament crec que és una de les coses que s'hi ha de ser sí o sí, sobretot els més petits, però m'atreves que dir a nivell familiar. I bé, en definitiva, això, bàsicament, que podeu anar-hi, per tant, per aquest motiu acabarem una mica més prest. Ara sí, benvinguts, començam.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

0: I bé, i com ja sabeu, normalment, i per regla general, si no, retenou i no festa, solem intentar fer cada dimecres aquest apartat, aquesta secció de l'Ajuntament Informa, en aquest cas amb el Val d'Horta Manolo Galán, que en aquesta ocasió el tenim a l'altre costat del fil telefònic, a veure si va bé la connexió avui. Bones tardes, Manolo.
1: Hola, bones tardes, com anem, com sou?
0: Va bé, i bé, avui en aquest Ajuntament informen dins festes patronals de Sant Salvador, previ també, si no, el dia gran, diguem-li així. Evidentment, això no podem deixar de fugir, de parlar de tema festes de Sant Salvador. Una mica sí que ja han passat un bon gruix, un bon grapat de dies, un poc això, sí que a veure que les valoracions sempre solen fer a posteriori i en temps, però una mica així ara un poc de comentari, no sé si dir ràpid, entre còmetes, un poc així entremig, que em podrien dir de com han anat al Manco fins ara aquestes festes patronals.
1: El que podem dir és que fins ara no hi ha incidents que hagin detectat, per què t'ho dic? Perquè moltes vegades s'hi diu que heu problemes, ara el que ha hagut és el tipus de dates, a nosaltres ens preocupava més per volum i per possibilitat de fer aquests incidents, era la festa blanca, i també hi havia el vermut sol ser bastant més tranquil. Quan em vaig fer una verbena, sempre no li vas mai, saps que tu i nosaltres les fèiem jo les dues, però hi ha que sempre donen un poc més.
0: Yeah.
1: I he de dir que aquests dos actes van anar bé, l'incident típic d'una baralla a l'una i mitja quan ja això, però bé, policia van de despatxar fa una estona, i bé, i són coses que passen, coses pròpies d'això, i res més. Per el que fa referència als altres actes, pues, anant bé, estan normals. Sí que vull destacar, tot i que jo no hi vaig poder ser ahir al concurs de Síndria, no vull destacar per res en especial, sinó simplement perquè després de tants anys que no se feia, que se tornés, diríem, posar en marxa aquest concurs, que era en aquell temps una tradició del Dorado, que molt veiem allà damunt i fèiem això.
0: Exacte.
1: Igual que alguna gincana que també abans del Dorado fèiem quan eren jovenets. Pues mira, hi dava participació, hi dava dos grups de menors de 12 anys, crec que és, dos o tres majors de 12 de 8 i dos majors de dos grups de majors de 8 anys. Qui va guanyar, és veritat, no ho sé, tampoc no ho he demanat, l'únic que he demanat és de veure si ho va anar bé, si ho va passar bé, i si va rebre bé, va una altra vegada de voler nevalosa, jo crec que això és important, no? És a dir, que és petits actes, com jo ja ve deien, hi ha coses que mos rememoren temps antic, i hi ha petits detalls que te fan, diríem, abocar un temps, com un concurs de Síndria, quan se diu la paraula concurs de Síndria de la meva edat,
0: sí.
1: Tothom pensa en això que teníem abans, no? I bé, després les exposicions de nivell cultural també estan obertes encara, clar, i jo el que convido és una volta per totes aquestes exposicions, donar suport en els artistes locals, clar, i bé, de moment que jo tingui, avui tenim sopar de fresca, que és la veritat que passam una mica de pena, i la pena ve motivada, si vols, i ho comentàvem ara, ja
0: sí.
1: Van ganys,
0: no? Sí, cap problema.
1: Ja fa 3-4 dies, per no dir algun mes, que estem seguint el tipus d'alertes que s'estan donant des de la conselleria, no?
0: Exacte.
1: Dia 2, jo anava en el cotxe i vaig sentir que Pollença havia suspès focs artificials, no? Per un tema que estem amb alerta 4 de risc d'incendi, no? Hem anat seguint el desenvolupament de les alertes i l'alerta 4 no ha baixat des d'aquests dies, inclús per demà també se preveu l'alerta 4, avui ja està marcada l'alerta 4. Clar, l'alerta 4 en si mateixa diu que has d'anar alerta, que has d'anar, però no suposa per ella mateixa una prohibició de fer esforç artificial. És que a menys de 100 metres tenim bosses forestals.
0: Sí.
1: Boscos forestals, i això sí que suposa de per fer suspendre les focs artificials. I això ha estat la raó. I la comunicació que han fet, a veure, que per l'adequat ara l'han matisat, perquè ha hagut algun compàs per matís. Té raó, que és que si l'alerta quan hi ha marcat i focs artificials, ja sé, són a un altre lloc, un, no sé, hi ha tant o que fos tot aquest, que no hi ha cap massa forestal, almenys de 500 metres per hora, no se pugui fer. Però el que condiciona aquesta prohibició és que no tenim aquest bon tradicionalment i que tampoc no havien trobat cap espai que fos adequat per fer-ho i han decidit suspendre-ho o posposar-los per la fira. No?
0: Clar.
1: Han marcat la fira per dir un acte, pues, trobant que es per un altre lloc, pues, ja el faríem. No? Però sí que amb un acte de prudència crec jo, i de responsabilitat, i sobretot perquè la norma també és clara, ens ho fa. Per què dic això que mos suposa un problema? Perquè, a part de que molta gent que feia tantes fots no els podrà veure, també tots sabem que molta gent, o alguna gent, el que fa és no venir a sopar de festa, queda a sopar a casa seva, per després veure els fots des de casa seva. I no és ni un, ni dos, ni tres, s'esquiva nosaltres després de suspendre els fots per veure si hi hauria taula de cadira.
0: Clar.
1: I aquí és quan ve la novedat. La novedat és que amb un sprint una mica ràpid, la paraula sprint ja ho dic,
0: sí, sí.
1: Ràpid, han muntat, s'hauria de muntar totes les taules disponibles damunt la taula, damunt la plaça. Per tant, estan muntades totes les que tenim i estan reservades. I s'han reservat en funció del més de plat de l'escenari, en funció de la reserva que havien tingut. És a dir, quan nosaltres mos tiraven, estaven apuntades una darrere l'altra, a lo millor se m'ho ha escapat de qualcuna, jo no t'ho vull dir, ja demano disculpes, però hem intentat ubicar les persones que tenien taules reservades el més a prop de l'escenari que tenen els puestos que hi volen, no? Després, ha entrat la resta de taules perquè si hi ha gent que no té taula i vol venir a sopar, doncs hi ha una sèrie de taules buides i a més en el lateral també hi ha un espai buit per la gent que encara no tingui taula, no hi ha falta que vulgui la seva. Això ha estat un poc ràpid, no sé com sortirà, espero que bé, però suposo que tothom ho entendrà i avui el que se tracta és que farem un poc de festa, no?
0: Clar.
1: I hem hagut d'actuar en funció de les alertes que molt ben marcades. Ja t'ho dic, haguéssim pogut suspendre ahir, sí, però el d'avui era una previsió. Ahir sí que estem amb alerta a nivell 4, la previsió per avui també era nivell 4, era bo de veure, i pràcticament en el 99% la previsió que tenia 4, però hem volgut esperar avui tenir la previsió confirmada, perquè no siguin coses que després, jo què sé, ahir si el bruixat que va fer per Campos o per Joves, potser que s'esperarà l'alerta que està diferent.
0: Ja, ja, clar. Sí, sí.
1: Per tant, això no se sent, és fet una de les temes meu, que teníem per haver volgut explicar un poquet perquè no hi hagi malentesos, i sobretot per aquesta gent que havia reservat la taula, que ni a la set no fa falta, estan totes enumerades i estan senyalitzades i guardades, no?
0: Perfecte, ja és interessant això, com bé dius, que ho hagués explicat també, perquè com bé has dit, en aquest cas, clar, tot suposa sempre quan hi ha canvis, pot suposar canvis indirectes, com pot ser aquest, per exemple, i en aquest cas està bé també que s'hagi fet aquest esforç extra per tal de que totes les taules possibles que l'Ajuntament disposi a través de la brigada hagi pogut muntar totes les altres i, lògicament, també convidar la gent, com bé de si no entres malament, que si vol dur la seva també hi ha espai per fer-ho, no? Ho entres bé?
1: Sí, hi ha un petit espai just a l'esquerra de... Bé, damunt del carrer Montserrat Blanes hi haurà un petit espai, però bé, si tothom diu la taula que no sé com arribarem.
0: Ja, ja, però sí.
1: Molt estrangerem un pas si fa falta, que hagi trobat.
0: Però bé, en aquest cas això està bé aquest esforç i això hi ha una pena tema fots, però evidentment les normatives estan per això i més val prevenir que curar,
1: sí,
0: com se sol dir.
1: El que sí hauríem de dur són les cadires, que cadires la milloríem un poc més.
0: Ah, d'acord. I d'ahir queda...
1: Pot dur una taula que hi pot dur cadires.
0: I d'ahir això que queda dit, en aquest cas que si qualcú té cadires, millor que en pugui dur i així assegurem que tothom pugui estar assegut sense problema. En aquest cas, en aquest sopar a la fresca ja tradicional d'avui. També després, entre avui i demà, per exemple, tenim aquests capgrossos, amb banda i xeremies, per exemple. Suposo que també convidar, lògicament, a la gent, que això tant avui a la xat com demà a les 10.
1: Avui ja per la part baixa del poble, demà per la part baixa del poble. Demà mos tocarà dur ventall i avui també mos tocarà dur ventall,
0: eh? Exacte, exacte.
1: Temperatures són altes, per tant, anem a fer una cosa amb el xisquet i una xisqueta perquè hem d'anar i són els nostres, però mos hem de dur un ventall, si pot ser.
0: Exacte, i això, i també en aquest cas, per comentar alguna cosa més, tema verbena, per exemple, de demà, supos que també un poc aquests comentaris de sempre, aquestes recomanacions de sempre, que també gaudir, disfrutar, i per això sí, també ser responsables en certa manera, i com està fins ara, que no hi hagi res com bé des, com ha estat pràcticament fins ara tots aquests dies. En aquest cas, que per saber ben a de demà, que sí que han de disfrutar i gaudir, però sí que també en responsabilitat i respecte, com solen fer sempre, no? També és important això, gaudir de la festa, però també amb aquest altre caire.
1: Control d'accés, com heu demà. Demà heu de saber que saber ben a un cal solen por a control d'accés. Tenen que es procurar el dur d'anar i damunt per tractar el curar i no tenen control d'accés. Aquesta darrera verbena és monumental, se preveu gran assistència i, per tant, el que sempre dic, si tot molt respectant la cosa va millor, i si a les 7 o a les 7 i mitja, quan cap de por de cim envies parte, me diu que tot ha anat en normalitat, pues ja estic content. Perquè després demà me tocarà de les 8 anar a fer una volta per els carrers a veure si estan nets, i procurarem que això també sigui així, que siguin nets. I si no s'hi han demà del tot, però entre dilluns i dimarts també farem un bot de gros pel poble perquè quedi el més net possible.
0: Ara pensava, no diré la paraula segurament correcta, però en tema de firaires entre com a 3 barra atraccions, fins ara bé tots aquests dies?
1: Sí, fins ara bé. Ells tenen marcat un horari de tancament que va en funció de l'activitat. No sempre tanquen a la mateixa hora, tanquen en funció de les activitats que hi ha, no? I el que passa que algunes vegades, jo entenc que en els veïnats del carrer Gran Via, quan ells tanquen a les 4 a lo millor, a les 6 i mitja passa la vidre o passa la neteja, i això són dies que hem de tenir un poc de paciència entre tots, perquè si no és així, les festes no surten, no?
0: Clar.
1: És veritat que aquestes temperatures no mos ajuden a tot i a la manera nosaltres de tenir una mica més de paciència de que hem de tenir per ser sempre.
0: Perfecte, i bé, no sé si més enllà de tot el que ja han comentat, alguna recomanació més, evidentment podríem parlar de moltes coses en concret, però no, si més no era un poc fer un poc aquest repàs i aquestes recomanacions, i sobretot comentar aquest tema del foc artificial d'avui i aquests canvis quasi indirectes també, o aquest suport respecte al sopar de la fresca d'avui. Més enllà d'això, no sé si vols afegir alguna cosa més que consideris important per a la ciutadania.
1: No, avui el que tenim és aquest problema, bé, problema, hem tingut aquesta incompliment normativa, l'hem intentat solventar el millor possible, hem intentat posar els mitjans que teníem, si mos hem equivocat ja demanem disculpes per anticipat, i bé, el que anem a disfrutar avui de les pitjorides i anem a passar una bona ballada, es fa l'entrem un altre dia. No sé, ara decidirem un poquet entre tots quan és el millor moment i si es passa bé i si no serà per Nadal o aquest any.
0: Exacte, i això, i bàsicament supos que felicitar en aquest cas aquest darrer dia de festa i sobretot el dia demà, dia gran, dia patronal com a tal, no?
1: Exacte. Com tots sabem, els d'Artenet i Artenet que mos costa explicar perquè saber ben el dia 6 i no
0: ho diguéssim. Sí, l'altre dia m'ho tornaven a dir.
1: Molts casos t'explicaré de fora, si hi ha de fora, que mal d'entendre. Però bé, nosaltres ja ho tenim assumit i diríem el que sí és d'admirar, evidentment, l'escut ciclista que després l'endemà de Sabadell Vella dia 7 ha de començar a muntar circuit ciclista i els que tenen més mèrit és que els que surten a Verbena i després l'altre.
0: Sí, sí.
1: A veure, les tradicions són les tradicions i, mira, i això sempre ho hem fet així. O des que jo som nina ho hem fet així, però això ho segueix així.
0: Perfecte, i això, i moltíssimes gràcies, Manuel Galán, i bon final de festes i molts anys.
1: Felicitar a tots els del tren i el tren que es passa les festes i molt bé per mi.
0: Perfecte, i d'ahir molt bé i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies,
0: i fins demà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.
1: Nada claro, oh, he preguntado, oh, si estás pensando.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I bé, i recordeu aquests focs artificials avui suspesos o posposats, ja veurem si per la fira, i que en aquest cas per raons d'alerta de nivell 4 de risc d'incendi a totes les Illes Balears, en aquest cas a la nostra zona, però bueno, que supos que deu ser per totes les Illes Balears, ara tampoc no vol dir així molt genèric, perquè potser qualque zona que no tant, és un altre nivell i si més no, però bé, en el nostre cas, que és el que ens pertoca, si més no, estem amb aquesta alerta. Que això no vol dir que hi hagi d'haver incendi, però, evidentment, s'han de prendre unes precaucions i una responsabilitat, i això, per una cosa que se fa per fer festa i per gaudir, no han de tenir un disgust. En aquest cas ja va estar tot el que ja se'ns vola, diguem-li d'una manera, dit així malament i ràpid. Bé, bàsicament, per tant, això, no hi haurà aquests focs artificials avui, ja n'hem anat recordant-ho durant tot el dia, i també ara fa res amb el Val d'Artaman lo Galant, que també mos ha explicat que això ha duit que com gent a vegades vol veure el fots des de casa seva i normalment tenia previst sopar a casa seva amb amics, veïnats, el que sigui. I de més, i amb aquest canvi, prefereix anar a la plaça. S'han muntat totes les, mos ha dit, totes les taules disponibles per part de l'Ajuntament. Totes les que ja hi havia reservades estan reservades com a tal, des de l'escenari cap enrere, diguem-li d'alguna manera, així que si la teníeu reservada ja estarà, no passeu pena, està numerada amb algun codi, si no identificatiu vostre, ara no vull dir molta gent perquè no vull anar ara malament de com ho hagi entès, però bé, alguna cosa d'aquestes, i que si no la teníeu reservada i voleu anar-hi, podeu intentar anar-hi prest i tenir alguna d'aquestes que s'han posat extres no reservades, o bé dur la vostra, també el més prest possible, en aquest espai que queda, diguem-li així. El que ha dit és que tema que diràs millor si duis les que tingueu, no importa, ho dugueu tots, però evidentment això no vol dir de bé, de jo com n'hi haurà i no la duré, també intentau la millor que de cada taula n'hi hagi uns quants que siguin, uns quants que no, i així. Això ara és una cosa meva i m'ho podeu pegar jo si voleu virtualment, perquè són jo que ho dic, així se repeteix una mica i no queda una sola taula tot en cadires pròpies i cada un se molda una mica. I té un poc mig i mig entre còmetes, no importa meitat 50% exacte, però un poc allò de manera més orientativa. I si voleu seguir fent que vostre o que han veïnat o que aquí sigui que ho teniu previst així, evidentment cap problema, només faltaria. També després enllaçat amb això hi haurà aquest concert de pitjorines, el sopar de fresques sempre a horaris orientatius, si més no. Sí que és veritat que, clar, en aquest cas no hi haurà tant ara les... no presses, perquè al final no hi ha presses, però bueno, aquesta cosa de dir, bé, abans de les 12 hem de tenir aquest moment d'estar pendents de fots. En aquest cas, desgraciadament, enguany no hi haurà aquesta cosa. Per tant, podran gaudir, suposo, amb més tranquil·litat, en certa manera, d'aquest grup tan nostre, si m'ho permeteu dir-ho així, com és les pitjorines, el grup mallorquí, de totes les integrants femenines, no sé si encara està, no voldria ara ficar la pota, però hi havia l'artenant que en Maritònia, en aquest cas, que era una de les integrants d'aquest grup, per tant també té presència artenant que sí, com dic, no voldria ara equivocar-me i que hagués canviat, però bueno, fins a bon ser crec que sí. I res, per tant, bàsicament, que també sempre és un èxit assegurat que vagin allà on vagin. De fet, crec que també les podrem escoltar i gaudir a la Colònia Sant Pere dins el programa d'actes de Sant Roc, també, que properament donaran el sus, perquè Artà, ara fa una estona amb el Val fora de micro,
que no acabem unes i ja començàvem les altres, perquè precisament avui, ara no m'ho han comentat, però jo de, en certa manera tampoc no allargar massa la cosa, però i sobretot enfocar-nos a la que m'ho havien d'enfocar de Sant Salvador, però sí que avui mateix ja el Val ha tingut reunió tant amb el cap de policia com amb altres gent, altres persones, per precisament les festes de Sant Roc. Sí que és vera que són unes festes més d'organització majoritàriament, no m'agrada dir privada, però que organitzen més col·lectius, associacions i de més, però evidentment l'Ajuntament també hi dona una mà de manera important. De fet, Ràdio Horta també hi col·laborem, en aquest cas amb un donatiu monetari, particularment, he de dir, vull dir, no l'Ajuntament, som jo. I bé, en aquest cas, ja que sempre que puc intent col·laborar de la manera que sigui, com a ràdio és difícil col·laborar d'una altra manera, i en aquest cas també sempre aquest darrer any intento posar aquest petitíssim gra d'arena, com molts altres, evidentment, que ho fan. Vull dir que no és que vulgui dir jo som més que ningú, tot el contrari. És un petitíssim gra d'arena més i segurament és possible gràcies a totes les altres donacions i ajudes. Però bé, properament també, com dic, tindrem aquestes festes de Sant Roc a la colònia de Sant Pere, que això que és important. També faré un repàs ràpid del programa d'actes i res, que començaran, si no vaig malament, crec que és la setmana que ve. Al principi de la setmana que ve, que crec que és, que ja comencen els primers actes. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per

Avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà,

I bé, ahir a nivell de les festes hi havia, com ha anomenat el Batle, que és concurs de síndria, el guanyador va aconseguir menjar més de 2 quilos de síndria, que s'hi diu aviat. De fet, hi va haver una petita modificació de les, no sé si dir regles, o de les coses que s'havien previst per tal de que bastés la síndria per tot, perquè hi va haver, certament, per ser el primer any recuperat després de fa moltíssims anys, sí que hi va haver molt de joves, també no tan joves, però sí que també és una de les coses que vull posar també, que diem el focus en aquest sentit, molt de nin, m'agradaria dir nines, en aquest cas no va ser tan possible, tan femení a nivell infantil i juvenil. Sí que és veritat que hi havia una nina en la categoria juvenil que també estava realitzant aquesta gincana, però és una de les coses que volia comentar. I clar, teòricament devia pensar que li donaria temps, finalment la gincana segur que se va allargar més del previst i malauradament no va poder-hi participar, però bueno, sí que s'havia apuntat i per tant també és una de les coses que celebram, encara que finalment no va poder ser. A la categoria ja de, digue-li, volgut dir, sí que va comptar amb participació de dues dones, en aquest cas, que sí que varen prendre part en aquest concurs i que també ho van intentar com els altres que varen intentar menjar el més síndria possible amb el temps establert. En el cas dels més petits, segurament el més petit de tots era en Sagi, que en aquest cas, en sols 5 anys, va voler-se apuntar ja de fer uns dies, ja duia la idea d'apuntar-se, i evidentment sí que era difícil que pogués aconseguir per quedar dels primers, però sí que ho va intentar també i bé, només voler-ho intentar crec que ja se l'ha de reconèixer, així com tots els altres que s'havien anat apuntant, perquè això, aquests nins evidentment no han vist mai per la seva edat. Jo mateix, que ja tenc una edat, ja ho record, no sé si tenc record de petit d'haver-ho vist, o fins i tot ni això del tot exacte, exacte, perquè no sé el darrer any quin degué ser, però sí que és veritat que me sona cosa, això sí, però sí que és veritat que també m'ha pillat bastant, bastant jove, diria. Per tant, evidentment, totes aquestes generacions, ara nins i nines, evidentment ni ho coneix, bueno, evidentment, tot el meu coneixien, no sé si es fa altres llocs, possiblement, perquè el que s'ha de fer, però en aquest cas, en el cas d'Artà, està clar que no ho coneixien. Per tant, jo crec que és una de les coses a valorar, si més no, que molts de nins, i en aquest cas m'agradaria dir nines, però bueno, que se volguessin apuntar i volguessin intentar-ho. El que se feia era, en el cas dels més petits de tot, la categoria infantil, ara ho estic dient de memòria i no m'ho voldria equivocar. Crec que era en un minut, els infantils, qui més síndria podia menjar en un minut. El que se feia, bàsicament, era se pesava, perquè sempre és difícil, evidentment,

cada tallada i cada tros de síndria pot pesar diferent, també depèn de la clovella, pot pesar un poc més o un poc manco, en fi, pot tenir, i evidentment s'ha de ser equànim en aquest sentit, i equitatiu, i sí que el que se fa és se pesa tot de cada concursant, que diem, diguem-li d'aquesta manera, a cada participant, cada un se li pesa, que diem, el que se li posa, ara així ho diré molt malament, però bé, el que els posa al davant, per dir-ho d'una manera, tots aquests trossos de síndria, que això té un pes X, ho direm així. Després, una vegada acabat la seva participació, se torna a pesar tot el que ha quedat, ja sigui o bé sense menjar, o bé en les restes, ho diré així, de la clovella o el que hagi pogut quedar, també inclòs el suc que hagi pogut quedar també en la palangana, també eren les coses que també se pesava, i evidentment després se feia la resta. Així, evidentment, era una cosa que no hi havia dubte de que aquell tenia més, o la teada era més grossa o més petita, o més el que sigui. Així, evidentment, se feia la resta del que tenia, menys el que li havia quedat. Evidentment, la resta suposava que era la quantia del que s'havia aconseguit menjar. No sé si quasi menjar beure, però bé, perquè també té molt de part líquida, però vaja. En aquest cas, això, se feia aquesta resta, sí que no sé si era la categoria infantil o la juvenil, ara no me'n record quina les dues eres, perquè no ho vaig apuntar tampoc i ho estic dient de memòria, perquè sí que veig que s'ha durant tot el concurs, ahir vespre. Sí que se'ls va haver d'afegir teades, diguem-ne així, que ja estaven preparades, lògicament, perquè varen acabar fent tanta via i dins del temps ja estaven acabant, diguem, el que tenien al seu davant, el seu plat, per dir-ho d'alguna manera, i hi havia, evidentment, més preparat i se pesava i, evidentment, després de fer la suma del que se li havia posat en un principi més el que se li havia afegit i, òbviament, després fent el que ja he explicat, fent la resta de tot junt el que havia quedat i, evidentment, donava el que s'havia menjat. Sí que no em vaig quedar en totes les xifres, però bé, dels infantils hi va haver certa rivalitat sana, ho diré així, perquè hi va haver també molt poca, amb certa poca diferència relativament, i després a la juvenil aquí hi va haver, bueno, a la infantil crec que hi va haver que eren uns 4 o 5 participants, ara no me'n record. Després a la juvenil crec que estava previst 8 i després hi va haver aquesta lota que, com dic, estava disputant la gincana bruta i per tant malauradament no hi va poder ser atents, i crec que degueren quedar 7, 4 i se va fer dues rondes, 4 primer i 3 posteriorment, perquè se va deixar de, si la segona ronda, entre còmetes, tenia temps d'arribar la jove que s'havia apuntat, finalment no va poder ser, malauradament, evidentment després, encara que foren dues rondes, primer se feia un, se feia la diferència, evidentment després se feia la classificació de manera global de cada categoria, lògicament. En el cas dels infantils era durant un minut, en el cas dels juvenils ara no me'n recordo si era un minut i mig o dos, crec que eren dos minuts o tres, no, tres, crec que eren tres minuts, crec, ara no m'ho voldria equivocar, perdoneu, quan dic no vaig apuntar i ara ho estic dient molt de memòria, crec que van arribar-se a tres minuts, ara pensava, els juvenils, crec, no voldria anar malament. En definitiva, però bueno, i en aquest cas va guanyar, també no m'ho diria equivocar, que li diuen Joan Peiró, la categoria juvenil, la de l'infantil sé qui va guanyar però no recordo el nom, me perdonaran, i després a la categoria ja, diguem-li, adulta, hi va haver també bastanta participació, també se van haver de fer en aquest cas dues tandes, jo diria, perquè rondes seria que participés en ell mateix dues vegades. Bueno, a la no sé, crec que era la infantil, sí que hi va haver un empat, i per allò de dir-hi mil empat, el que se va dir era que s'havia donat en aquell moment, que diguem, en un primer moment un minut, i entre els dos que van empatar se va fer com una espècie de segona ronda, aquí sí,
I en el qual sonava, crec que era un minut i mig o alguna cosa d'aquesta, no me'n recordo, però crec que era així, i va dirimir, ja va fer que se diferenciés aquest empat i així poder saber el guanyador. En el cas del juvenil, ja ho he dit, Joan Peiró en aquest cas va guanyar, crec que era, no voldria anar malament, crec que era 1,6 kg i busques, ho estic dient de memòria i que me perdonin si m'equivoc, però bueno, en tot cas que va ser i que va guanyar segur, de les dues tandes, diguem així, és a dir, de tots els participants d'aquella categoria. I després de la categoria ja general, perdó, va ser en aquest cas un guanyador, aquest sí que no recordo el nom, me sap greu, no era Artenenc, entre còmetes. No m'agrada dir-ho així, però al cap i de fi tampoc m'agrada aquí fer tal. Però sí que va aconseguir, en aquest cas sí que la idea era que havien de ser inicialment 5 minuts, i aquí va venir el canvi, que va explicar en Àlex Flores de Nit de Festes, va explicar que, donat que tant en aquella ronda s'havia hagut d'afegir perquè gent anava molt ràpid, etc etc, i per allò de no passar pena, de que faltessin cíndria i per tant pogués haver-hi un allò de que algú se pogués queixar amb raó, van decidir passar, és a dir, que no fer els 5 minuts, sinó que també donar els 3 minuts màxim, que al cap i la fi ja, com a final s'aplicava el mateix temps a tots, que se'n donessin 5, se'n donessin 4, se'n donessin 3, en el final era el que aconseguia menjar-se més síndria, vull dir que no tenia més història, i sí que se va fer aquesta petita entre còmetes, modificació, és a dir, que no se van acabar fent els 5 minuts previstos, entre còmetes, a les regles o les normes inicialment pensades, sinó que a la categoria adulta, sinó que se van acabar fent els 3 minuts. I com per assegurar, com dic, que si qualcú necessitava que se li afegís síndria, no ha passat pena de que sí que n'hi hauria i per tant no, això, no hauria problemes en aquest cas per falta d'existències i que digués, saps, que jo m'hagués pogut menjar més i ja no n'hi havia i per tant potser no he guanyat perquè ja no n'hi havia, etc etc. Ara estic dient així perquè se m'entengui. En definitiva, el que va aconseguir menjar més, va aconseguir menjar fent el mateix que he dit abans, o sigui, sumant el que se li havia posat, o millor dit, restant, bueno, sí, en aquest cas sumant tot el que se li havia posat, el pes, i el restat del que li havia quedat, o sigui, tant el que no s'havia pogut menjar com el que les restes, entre com t'has dit així, del que, de la clove i demés, en aquest cas va fer un total, no el record exacte, però sí que més de 2 quilos, que sigui aviat, 2 quilos de cindre. Sí que a veure que és allò de més sucós i té part aquosa, però així tot ja n'hi ha. Per tant, algú de per de vora deia quasi 1 quilo per minut, perquè van ser 3 minuts i va fer 2 quilos, i sí que a veure que 2 i poquet, no s'aprofaven els 3, però sí que això era una xifra que, de fet, ningú altre va arribar als 2, que així tot, déu-n'hi-do, ja les xifres que van arribar a fer. Alguns van fer 1,600 i busques, algú 700 i busques, algú 500 i busques, en fi, hi va haver una mica de tot, lògicament, no se va apuntar i per tant, bueno, no, sí que se va apuntar, però que diem no visual pel públic, i en conseqüència tampoc me vaig quedar en les xifres, però sí que el guanyador això va aconseguir de categoria adulta més de 2 quilos de síndria a menjar-se, en aquest cas. Hem de dir que els premis, com ja havien dit aquí, que havia vist una aplicació que havia fet el propi Àlex Flores, era tant pel primer, pel segon, com pel tercer, xecs en regal, que diem, vals d'escompte per gastar pels comerços o empreses d'artat d'herida sortant empresarial. El primer 75 euros, el segon 50 i el tercer 25 euros.
que de fet també estaria bé que l'associació d'art empresarial el vaig dir i avisar als comerços adherits de veurement com funciona aquest val, però bé, si qualcú hi va amb aquest val, de veurement com funciona la cosa. En definitiva, o el propi ajuntament, però bueno. En definitiva, també com a cosa extra, diguem així, pel primer, més enllà de tenir també més quantia, que diem no és que se donessin en metàl·lic, sinó que se donava per poder comprar els establiments, cosa que també celebram, de fet,

0: dir he dit el comentari aquell perquè crec que ho havia dit, però també ho dic en tal positiu, que també és una manera això de donar visibilitat als comerços i empreses locals. Per tant, també m'ha semblat molt, molt bé, simplement que s'hagués pogut aplicar també interiorment abans, però que me sembla genial 100%. El que sí que s'ha donat també el primer i se va explicar que també era un poc, bueno, un poc no, totalment en anava dient recordant-se, ara sona malament, però recordant-se homenatges i no sé quina seria la paraula, en Antofel del Dorado, que en el seu moment era qui organitzava fa, com he dit, moltíssims anys, moltíssims entre cometes, perquè el temps passa ràpid, s'organitzava aquest concurs de síndria en el seu moment allà en el Dorado, de vora el Dorado. En aquell moment se va explicar que se donava una sobrassada. Per tant, en aquest cas se va voler tenir aquest, com diríem en castellà, guinyo, no sé com dir-ho ara així amb el nostre idioma, també cap en aquesta recordança, i també en el que quedava primer de cada categoria, més enllà del val de 75 euros, perquè està en empreses d'estat, també se li donava aquesta sobrassada. Per tant, també tenia aquest extra, i que també celebram que no s'oblidin aquests antecedents, diguem-li així, que s'ha fet temps enrere d'Artà, tot i que ara se faci diferent o no, o tal o qual, perquè al final, en cada moment, evidentment, se decideixen les regles de cada moment, perquè és normal i lògic, també. Però vaja, ho celebram des d'aquí. I res, enhorabona a tots els que hi van participar, perquè la veritat també sí que el vaig trobar el públic una mica, hi havia molt de públic, també moltes cadires plenes, més tota la part de la grada, diguem-li així, de novel·lesa plena, però sí que vaig trobar un poc el públic fred, entre cometes, que també els mallorquins volen ser freds, també ho he dit, però bé, de fet, Nàlex, en cal moment no ho va dir així, però sí que va dir jo que podrien haver-se animat més, però bueno, també entenc que és difícil, també a vegades, si, clar, al final vas a veure també un concurs en aquest cas, i també el primer any que després de molts anys, i per tant tampoc no saps molt bé com serà la cosa. Però bueno, en definitiva, enhorabona. I res, en record molt ràpidament, i ja cap. Ara a les 6, avui dia 5, torneig de futbol 7, més de 8 anys. A les 19 hores, Cercavila per la part baixa del poble, amb els capgrossos, xeremies, autoritats i banda de música d'Artà. Comença per la plaça de l'Ajuntament, com sempre. També a les 19 hores, prova híbrida de força per parelles, a Navallesa. A les 19:30, partit sènior femení de voleibol, el postportiu una cargol. A les 21 hores, sopar a la fresca i pitxorines a les 10. I després, recordem que no se fan aquest gran castell de focs artificials, no se fa, a causa d'aquesta situació d'alerta foc 4 decretat pel govern de les Illes Balears. Per demà dijous dia 6, dia de Sant Salvador, demà de matí a les 10, Cercavila, en aquest cas per la part alta del poble, amb els capgrossos, xeremies, autoritats i banda de música d'Artà. També començament des de la plaça d'Ajuntament. I al capvespre, de 9:30, festa holi infantil. A les 20 hores, Eucaristia, en la participació de l'Orfeo Hortenanc, presidida de l'Eucaristia, fra Carlos Campos Tora, a l'església parroquial. I al vespre, a les 22 hores, gran verbena monumental, pensava dels vostres tassons reutilitzables, i serà a la plaça Conqueridor, com sol ser habitual. Ja després divendres, un poc com a segona festa, no festa, però bueno, un poc com a segona festa en certa manera, hi haurà el 77 circuit ciclista, que se diu aviat, 77 edicions que donen per molt. De fet, crec que també hi haurà alguna cosa també interessant. A les 18 hores, torneig de futbol 7 femení. A les 19 hores, Eucaristia i Bat de la Cisterna, en aquest cas a l'esplanada de Sant Salvador, l'esplanada darrere, diguem-ne així, de Sant Salvador, també aquest lloc idíl·lic que també cada any, si no fa mal temps i de més, que normalment en sol fer per aquestes dates i per tant se pot dur a terme, és una d'aquestes coses que té sentit d'anir a les festes, que la Mare Déu de Sant Salvador és l'únic dia l'any que surt de les seves diré així estants, i perdoneu, ho dic amb tot el carinyo. En aquest cas hi surt de fora de Sant Salvador com a tal per presidir en certa manera aquesta Eucaristia, i per tant és una d'aquestes coses que sempre hi salva bastanta gent que normal, i també vos ho recomanem, clar que sí. També va lligat amb aquest ball de la cisterna, càrrec de l'agrupació Horta Vall i Canta, que com ja vaig dir ahir, enhorabona també l'agrupació per seguir duent-lo a terme, també fa moltíssim d'anys. Les 22 hores, Festa Pagesa i Vall Obert, en la pròpia agrupació, en aquest cas Horta Vall i Canta, recordem, cada any va variant, un any Esclafits i un any Horta Vall i Canta, i en aquest cas enguany toca Horta Vall i Canta. I després, a les 24 hores, gran traca de fi de festa, que en aquest cas entenc que no hi ha problema perquè és damunt la plaça i al final és una traca, no són forces artificials com a tal. En definitiva, això és el que queda d'aquestes festes de Sant Salvador 2026. Ho podeu veure a la plana web festesdhorta.cat, i per la meva part sí que he de dir que ja... Crec que ja tornarem dilluns, perquè demà és festa i divendres allò de com a segona festa, en certa manera. Per tant, segur pos que ja demà sí que no, i passat demà tenia dubtes, però que ja serà dilluns, directament quan tornem a fer programa, i després ja sí que ens prendrem una mica de vacances si tot va bé. Així que res, gaudiu del que queda a les festes patronals de Sant Salvador d'Artà, en respecte, passeu-vos-ho molt bé, però també, evidentment, en seny i responsabilitat. I recordeu, avui no hi ha focs artificials, si tot va bé se farà un pal de fira, i res, com sempre, salut i moltíssima més salut. I en aquest cas també afegiré molt d'anys i visca Sant Salvador, bones festes, molt d'anys a tots els artenans i artenanques.
1: Esperança en que sia un instant, deixa'm que jugui.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Tres, dos, uno.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: La crisi migratòria centra un dia més l'actualitat, que aquí a les Illes comparteix protagonisme amb el turisme i la seva petjada. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: L'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals. La investigació ja ha entrat de ple en el debat polític. El Partit Popular exigeix explicacions al govern i reclama eleccions, mentre Ceuta demana ajuda urgent a la resta de comunitats per fer front a una situació que qualifica de caòtica, amb milers de persones encara als carrers i més d'un miler de menors sense referents. I mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis. Tot d'un en parlarem en directe amb David Abril, professor de Sociologia de l'UIB i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Però avui, dimarts, 5 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam amb Maria Eugènia Quecles i que tornen a posar en el punt de mira les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Bon vespre.
1: Bon vespre. Unes 25 persones denunciaran als jutjats unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Evalejo, no s'haurien d'haver produït.
2: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades, i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I operació policial al barri Palmesà de la Soledat.
1: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia i hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en roca.
0: I en qüestió de violència de gènere i en l'àmbit estatal, ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
1: L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades en guany.
0: La mort del jove de 20 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
1: La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindicals de Comissions al grup AENA.
3: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
0: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
1: Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull una missa solemne amb honor a la patrona. D'aquí dues hores, l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
0: I en els esports, el Mallorca s'enfrontarà en poc menys de dues hores al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
4: Bon vespre, tot està llest, som molts, perquè quan siguin les 9 del vespre se celebri l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca jugarà contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha aterrat a l'illa avui migdia i que es presenta amb únicament 5 jugadors habituals als 11 del tècnic asturià. Per tant, no veurem sobre la gespa de Somos ni Dembélé, Fabián, Vitinha, Hakimi, ni Nuno Mendes, entre d'altres. El partit, però, el podreu seguint directe i IB3 Ràdio serà a partir de les 8. El Mallorca, que per cert ha confirmat la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. Pel que fa a la primera federació, l'Eau d'Eivissa ha guanyat avui per 3-1 a l'Elx Il·licità en el seu primer partit de la pretemporada, i en ciclisme, Enric Mas ha pujat al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc ha arribat segon a 2 segons del líder.
0: I valdament, el partit és a les 8. Marta, tornarem a escoltar aquí passades les 7:30.

0: I moment ara de conèixer que ens depararan les pròximes hores el temps. Per això el nostre expert meteoròleg Dani Capó ens explica, perquè pluja, sol, una mica de tot per mi. Dani, bon vespre.
1: Bon vespre. Sí, efectivament, avui hem tornat a tenir qualque ruixadet a punts d'interior de Mallorca, fins a 6 litres per metre quadrat. No han estat tan intensos com ahir, però s'han arribat a produir. I en vista demà podríem tornar a repetir jugada. Demà podem tornar a viure hores, en general, de cel bastant destapat, amb el pas de qualque interval de núvol, però amb aquest matí és una altra vegada de l'interior de Mallorca. Aquestes zones poden tornar a viure el creixement de núvols d'evolució cap a migdia, primeres hores del cap vespre, i de bell nou podem tornar a veure descarregar precipitació que poden ser localment moderades i puntualment també acompanyades d'empesta. Per tant, contrastos els que poden tornar a viure en vista de mà, sobretot a punts d'interior de Mallorca. Temperatures sense canvis importants i vent que pot bufar intervals moderats de tramuntana a Menorca, on la situació marítima hi ha una mica més moguda a la costa nord, a la resta més tranquil·litat en general.
0: Idò, gràcies, Dani. Una miqueta de tot. Demà ens ho tornes a explicar aquí, l'informatiu vespre. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: us ho venim explicant. L'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants. Això va ser dijous passat.
1: La magistrada Maria Tardón, en una providència, també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, com també determinar la causa i data de la defunció de les persones mortes. Pel que fa als supervivents, vol saber-ne la identitat i les dades de localització que s'hagin pogut recaptar.
0: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del partit Justitia Europa que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació i d'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.
1: Recorden que unes 72.000 persones, de les quals 70.000 ja se n'han tornat, varen entrar massivament dijous passat a Ceuta a través de l'espigó del Tarajal a la frontera amb el Marroc, una acció que li ha costat la vida al manco a 75 persones, segons dades del govern central.
0: I davant tot el combat polític està a mig gas, però automàticament el Partit Popular ha sortit a l'atac.
1: El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, diu que si es confirmassin les sospites de l'Audiència Nacional seria molt greu, perquè significaria que el govern central hauria denegat l'auxili al seu temps.
2: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
1: Tellado separa les investigacions judicials de les polítiques. En aquest cas, reclama eleccions.
3: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
0: En una entrevista a Televisió Espanyola, Vives s'ha mostrat, com escoltàveu, molt preocupat, sobretot pel futur dels 1.100 menors migrants. Això quan, paral·lelament, Ceuta demana ajuda a la resta de l'Estat per fer front a la crisi migratòria, que encara no ha permès a la ciutat autònoma tornar a la normalitat. El president, Joan Jesús Vives, com dèiem, assegura que la situació ara mateix és caòtica, insostenible, i calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers sense saber què fer. Per tot això ha fet una crida a la solidaritat de la resta de regions i ha mostrat el seu suport a la reforma de la llei d'estrangeria per redistribuir-los de manera vinculant. Aquestes eren les paraules de Vives, del Partit Popular, després que la seva formació i les comunitats autònomes governades per aquest partit i Vox, com Castella i Lleó, Extremadura o Aragó, ja hagin anunciat el seu rebuig acollir els menors.
1: Però a diferència del primer repartiment de menors sense tutors que va provocar el trencament de pactes entre el PP i Vox, aquesta vegada no és voluntari, s'ha de complir per llei. Per aquest motiu, el vicepresident extremeny, responsable d'Afers Socials i de Vox, Òscar Fernández Calle, puntualitza que s'hi oposaran sense travessar la barrera de la il·legalitat.
4: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor, en este caso de lo que estamos hablando, a Extremadura. Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
1: El PP estatal ha suavitzat el posicionament inicial. No rebutja de ple el repartiment d'aquests menors que no pot assumir Ceuta, però reclama que sigui l'Estat que agafi les regnes d'una situació tan extrema. És, d'alguna manera, el posicionament de la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat. No s'hi nega d'entrada, però vol abans un compromís ministerial per finançar correctament aquest repartiment.
5: Ja som una comunitat acogedora con todas las personas que vienen. Por eso tenemos los centros colapsados, porque aparte de los repartos que hace el gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con patera, sobre todo a la zona de Alicante. Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
0: Aquí a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida, ja que recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes.
1: De fet, la xarxa de protecció està totalment saturada. Expliquen que ara mateix s'atenen 860 menors migrants, més del doble de la capacitat ordinària de 434 places que el Ministeri fixa per a les Balears. I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya. I una cita demà es durà aquesta qüestió a l'Eurocambra.
0: I mentrestant, quina és la darrera hora aquí a les Illes? Hi han arribat 4 noves embarcacions amb una 60 de persones. La darrera ha estat aquesta nit passada. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a prop del sud-est de Mallorca.
1: Tot això després dels 2 greus incidents ocorreguts a Mallorca i Cabrera, on han perdut la vida de 9 persones, i del rescat d'una 15 de migrants al sud-est d'Eivissa. De fet, ha estat un inici de setmana intens pel que fa al nombre d'arribades. Dilluns, 90 persones més van ser rescatades mentre intentaven arribar a les costes de les Balears. 4 romanen hospitalitzades recuperant-se de l'esgotament de la travessia.
0: I 3 embarcacions de salvament marítim continuen hores d'ara en la recerca d'una 10 de persones migrants que romanen desaparegudes.
1: Anaven a bord de l'embarcació localitzada a prop de Cabrera, amb 9 persones a bord, 2 de les quals sense vida, i en que suposadament viatjaven 29 persones. Salvament Marítim diu que la bona mà seria una de les raons que han pes les màfies a sortir amb aquestes barques des d'Algèria cap a les Balears. Segons dades de la Delegació de Govern de l'Estat a les Illes Balears, enguany han arribat a l'arxipèlag més de 200 embarcacions amb poc més de 4.000 persones en situació irregular.
0: La ruta migratòria entre Algèria i les Balears continua, per tant, com escoltàveu, deixant arribades, però també naufragis, persones desaparegudes i víctimes mortals. En només 2 dies s'han localitzat diverses embarcacions, com vos explicam, mentre Salvament Marítim manté obertes diferents operacions de recerca. Per analitzar què hi ha al darrere d'aquestes xifres, les causes d'aquest augment d'arribades i els reptes que planteja aquesta situació, saludàvem ara David Abril, professor de Sociologia de la Universitat de les Illes i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Senyor Abril, bon vespre i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon vespre.
0: En les darreres hores han tornat a veure arribades, persones desaparegudes i víctimes mortals. Enguany ja han arribat més de 4.000 persones a les Illes, però anem al bessó. Quins factors expliquen que aquesta ruta continuï activa malgrat els riscos que comporta?
6: Sí, a veure, jo crec que tant a Ceuta i el que hem pogut veure aquests dies, on ja van també d'haver 140 persones mortes com a Balears, tant en les persones que s'han rescatat com en les que no s'han pogut rescatar, crec que som davant de, novament, d'una demostració d'una política de fronteres que a nivell europeu no està funcionant. I no està funcionant, primer de tot, perquè se suposa que l'objectiu d'aquesta política és que no hi passi gent per les fronteres, i evidentment la gent traspassa aquestes fronteres, però sobretot, i des d'una perspectiva de drets humans que s'ha de defensar des de l'Observatori de Migracions, perquè no hauria de succeir ni una sola mort. Més enllà de que la gent passi o no passi la frontera, que aquesta frontera sigui més alta o més baixa, sobretot no hauria de morir ningú, no? I també és un fracàs perquè les Balears també som un poc la demostració de que això no funciona, perquè el gruix de la immigració no és la immigració que arriba en pastera. La immigració que arriba en pastera, si poses focus mediàtic i polític i també en termes discursius, però és una migració, volem recordar de l'Observatori de Migracions, és una migració en trànsit, és una migració que passa per aquí però que no queda aquí, però sí que hi queda molta gent que arriba per altres vies, per altres fronteres, que no és per aquesta arribada via marítima irregular.
0: Vostè ho acaba de dir, política de fronteres i drets humans. El debat polític torna a centrar-se en el control de fronteres i el repartiment de persones migrants, però des de la seva experiència i per això que explicava ara, quines mesures considera prioritàries perquè la resposta sigui alhora efectiva des del punt de vista de la gestió i respectuosa amb aquests drets humans?
6: A veure, jo distingiria entre política de fronteres, que efectivament existeix una política de fronteres a nivell europeu, una política de fronteres que ja veiem que no funciona, que està externalitzada en Frontex, que és un dels organismes que més ha crescut en pressupost la darrera dècada, ara mateix té un pressupost d'un 1.200 milions d'euros. Els informes de Frontex són públics i darrerament s'apela molt a Frontex, però qualsevol que pugui consultar els informes de Frontex, inclòs el darrer de l'any passat que està públic a la seva pàgina web, pel que respecta a la Mediterrània Occidental, ni tan sols esmentes a la ruta de Balears, no? Tot i que és una ruta consolidada des de fa segles i especialment en aquest darrer moment de la història d'Algèria cap a Balears, no? Per tant, aquesta política de fronteres no funciona i s'ha de revisar. I després, per una altra banda, tindrien les polítiques d'immigració o de migracions que depenen de cada estat i de cada administració que tingui competències en la matèria, no? I jo crec que també les administracions locals, insulars, autonòmiques tenen possibilitat de fer coses i s'haurien de fer coses per garantir una acollida humanitària, que això, insisteix, que és més competència estatal perquè respecta la política de fronteres i hauria de ser una acollida basada en drets humans, però en relació a la gent que arriba aquí i que arriba o queda en situació irregular o no, perquè també hi ha molta gent que migra de forma regular, per exemple, ciutadans i ciutadanes que venen d'altres països europeus, no hi ha unes polítiques que treballin l'acollida en tots els sentits, lingüística, cultural, de donar a conèixer la societat de referència, etcètera, etcètera, i la convivència, que jo crec que és un desig de qualsevol societat moderna, democràtica, justa, no molt ben donada de forma automàtica, s'ha de treballar, no? I amb això haurien de consistir les polítiques de migracions que no existeixen. Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que és una, hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
0: Ha parlat vostè de ruta consolidada i també del paper de política estatal, uns temes que sí que s'han tractat de manera continuada aquí a les Illes, però ara li volia fer una darrera pregunta de perfil, com dèiem, també més humanitari. Precisament és aquesta la pregunta que li vull fer. Quin perfil tenen avui les persones que arriben a Balears i què hi ha darrere que els empeny també a assumir un viatge tan perillós?
6: Sí, a veure, aquí voldria dir un parell de coses. Primer de tot, que la ruta algeriana està més que consolidada, bàsicament perquè, evidentment, a Algèria i a tot el Magreb hi ha necessitats, però també perquè altres rutes estan, diguem-ne, capades. La ruta canària, que sobretot acull immigració senegalesa i subsahariana, ha estat bastant frenada en els darrers dos anys, però especialment en el darrer any, i la ruta de Marroc, tothom recorda fa anys totes les pasteres que travessaven l'estret, aquesta ruta també està pràcticament capada. La gent ha de sortir per qualsevol banda. Si mirant cap a l'est, tenim la Mediterrània central amb Itàlia, amb acords bastant dubtosos també a través de Frontex en Líbia, que el que fa és interceptar les pasteres, a vegades enfonsar-les i a vegades detectar immigrants en frontera i enviar-los i abandonar-los en el desert, que jo crec que és una política totalment contrària a drets humans. Dit això, evidentment, la gent que arriba en pastera és gent que té necessitats. També és vera que emigra en qualsevol condició qui té més possibilitats d'emigrar. La gent que arriba en pastera a Balears han anat canviant una mica els perfils. De 2021, que és quan va començar a créixer aquesta ruta, eren sobretot joves algerians, homes,

0: travessat deserts, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys, no? Per tant, allò que mos pot pareixer d'en fora com a de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot lo que ha passat aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar l'explicació.
1: Idò, senyor Gabriel, gràcies per aquesta fotografia i per posar ànima en aquest drama humanitari.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Canviem de qüestió, encetam la plana del turisme, perquè unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i d'altres seran individuals. Tampoc no es descarten prendre accions judicials contra els responsables polítics.
1: Ara, Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cots que va rebre el cap.
2: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me, de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo.
3: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
1: Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
4: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I tot això després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització per part d'un hotel de la cadena Melià. Més per Mallorca ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
5: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
0: També avui s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist, go home".
1: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el veler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
0: I amb aquest clima tens darrere fons, aquest dissabte Sóller ja ha convocat una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera després de la del diumenge 26 que va ajuntar 75.000 persones segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern.
1: Aquest 8 d'agost la plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove Sóller habilitaran transport col·lectiu i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu multitudinària. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
6: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
0: I mentre les entitats proteccionistes GOP i Terra Ferida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
1: Bauçà insisteix en la política de contenció que du a terme el govern, més dura, ha dit, que la legislatura passada. Així tot, es posiciona contra el decreixement.
7: La nostra feina es contenir.

0: país. La nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes. I en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet, no mos permet fer-ho.
1: El president d'Excelturs, Joan Orti, que encapçala prop de 30 companyies importants del sector turístic d'Espanya, com aerolínies, cadenes hoteleres i grans agències de viatge, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que suma, a la que ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Encetar amb la crònica negra a Eivissa, perquè la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
1: Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat, després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima, van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
3: I ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
1: L'home, que havia estat apartat del servei, va rompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava dins el sistema Biogen i el cas s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
3: I operació policial al barri Palmesar de la Soledat.
1: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer, amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. L'operació s'ha saldat amb un detingut i la intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en roca.
3: I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys pel greu maltractament animal que haurien patit 5 podencs eivissencs.
1: La investigació es va posar en marxa després de la denúncia d'un ciutadà que alertava de la situació d'abandonament que patien uns cans a una finca de Sant Josep de Satalaia. Agent del Ceprona es van desplaçar fins allà a final de juliol i trobaren un dels animals sense vida. Els altres 4 estaven vius, però en un estat deplorable, amb signes evidents de desnutrició i deshidratació.
3: I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Maó ha obtingut la màxima certificació internacional en igualtat de gènere. L'associació For Gender Seal ha atorgat al consistori maonès el nivell Can Davanter. Es tracta del màxim reconeixement a la integració transversal i transformadora de la perspectiva de gènere en la gestió municipal.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i les darreres arribades a les Balears tornen a obrir el debat sobre les polítiques migratòries europees. Des de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, el professor de Sociologia de l'UIB, David Abril, considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat perquè continua deixant morts a la Mediterrània.
2: També recorda que la ruta entre Algèria i les Balears ja és una realitat consolidada, malgrat que assegura continua sense tenir el protagonisme que mereix en les estratègies europees de vigilància. Abril, a diferència d'altres qüestions, diu que les polítiques de control de fronteres impulsades des de la Unió Europea a través de Frontex, de les polítiques d'acollida, on considera que les administracions autonòmiques encara tenen marge per impulsar una resposta més humanitària.
3: Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que és una, hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
1: I l'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals.
2: I mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis.
1: I unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma.
2: Unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
4: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
1: Pel que fa a la saturació turística, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern. Més dur, ha dit que la legislatura passada, així tot, es posiciona contra el decreixement.
5: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
1: I operació policial al barri Palmesà de la Soledat.
2: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. Hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en rama.
1: I a l'àmbit estatal ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
2: L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-la per intentar aturar-la. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
1: I la mort del jove de 24 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
2: La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclamen mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindical de Comissions al grup AENA.
6: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
1: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
2: Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull la missa solemne amb honor a la patrona i d'aquí una hora i mitja l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
1: 7 i 34 minuts, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Marc de Sampa.
1: Estiu i bona part dels companys d'esports són aquí perquè el Mallorca s'enfrontarà en poc menys d'una hora i mitja al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
7: Bon vespre, tot està llest. Som molts perquè quan siguin les 9 es celebri l'edició 48 del Trofeu Ciutat de Palma. El conjunt vermell s'enfrontarà al PSG, el vigent bicampió d'Europa. L'estadi mallorquinista a Som Moix ja hi ha Toni Fuster. Bon vespre, Toni.
8: Com anar? Molt bon vespre. Efectivament, ja tot en marxa amb els preparatius previs a una presentació que començarà a les 8:30 amb IB3 Televisió en directe, amb un terreny de joc en perfectes condicions i amb una calorada excepcional. Amb 29 graus de temperatura i amb molt d'ambient ja en els exteriors d'aquest estadi per veure aquest Mallorca PSG en el trofeu Ciutat de Palma. Però hem de començar amb aquesta notícia de darrera hora, la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense. El Real Mallorca i el club alacantí han arribat a un acord per la cessió del defensa central de 19 anys fins a final de temporada. Curiosament, el Mallorca visitarà l'Eldense a la quarta jornada de Lliga a l'estadi Pepico Amat. A tot això, el Mallorca, com dèiem, a les 9, jugarà el quart partit de la pretemporada contra un Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ja d'aquí ja ha arribat, i avui migdia ho feia arribant a Palma, només 11 jugadors del primer equip, dels quals 3 són porters. S'han concentrat el Valparaíso, el georgià Baraskelia és el futbolista més conegut, juntament amb el central Pacho i el mig ofensiu Dro Fernández i el porter Lucas Chevalier. 12 jugadors són del filial, s'han quedat a parir 10 de les seves grans estrelles. I en el Mallorca, compta els seus partits de pretemporada amb victòries, 3-3, recordeu? Esperant veure avui en directe les 6 noves incorporacions, el porter Arnau Tenas i el jugador de camp Àlex Sala, Antonio Roca, Adrián Fuentes, Sumajoro i Arnau Puigmal. Aquest darrer no jugarà. No jugarà juntament amb Mojica i amb els altres lesionats perquè encara no s'ha recuperat de la lesió. També els jugadors del filial que fan la pretemporada amb el primer equip, algun d'ells seran per aquí. Arbitrarà Víctor García Verdura, àrbitre de 31 anys del Comitè Català. El partit, en teoria, el dia de dirigir l'àrbitre ascendit, el mallorquí de primera divisió, Lluís Bestar, però està lesionat i, per tant, com en Mateu Busquets-Ferrer, en aquest cas també un altre àrbitre internacional està dirigint un partit en aquesta hora, en aquest mateix moments també un partit a fora, per tant no pot estar aquí i han hagut d'anar a cercar, com dic, un àrbitre del Comitè Català. A partir de l'avui voleu comptar amb tot aquí a Esport 3 en Joc i Betel Ràdio, aquest trofeu internacional de futbol Ciutat de Palma, amb molta expectació, sobretot per veure aquestes cares noves dels futbolistes del Real Mallorca.
7: Més futbol pel que fa a la primera federació. L'Udivi s'ha guanyat el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 des de Raúl Llonà davant l'Elx Il·licità. I pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat enguany un dels seus davanters clau. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos. I ha tornat amb força en el darrer amistós contra el Santanyí. Andone va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
9: Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá puedan ser todos y llegar de la mejor forma posible a la liga.
7: Més assumptes, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les Illes. Noms com els exmallorquinistes Brandon Thomas i Pau Cendrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondro, són alguns dels exemples. El president de la Federació, Jordi Orrac, ha parlat dels motius d'aquest homenatge.
10: Motius, clar, i palpable, és a dir, això en la federació de futbol l'havien de vestir de qualque manera justament a l'any de centenari. Hem de reconèixer tot el bé que s'ha fet a Balears el futbol durant moltíssims anys, i aquí a la federació no hi havia aquest espai per aquesta gent, per tant crec que és una fita important per nosaltres dins del centenari.
7: La intenció de la federació és ampliar d'aquí a poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Catacoll i Mariona Caldentà, i també hi haurà espai per a referents del futbol sala.
10: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi haurà de moltíssima gent que encara no té el seu lloc, perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
7: I un darrer punt en futbol, perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. En vela, avui s'ha celebrat la segona jornada de la Copa del Rei a la Badia de Palma amb protagonisme per a la classe femenina, la Balearia Women's Cup, que ha entrat ja en acció. 15 tripulacions comencen la Copa del Rei i ho fan amb un format únic. La classe té 6 embarcacions monotipus que comparteixen els participants i que surten per tandes segons un sorteig previ. Per la mare de ciclisme, perquè Mavi Garcia ha acabat en la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França celebrada avui. La mallorquina baixa així 2 posicions a la classificació general i és ara 21a. I Enric Mas ha pujat al podi, ha estat a la segona volta de la Vuelta a Burgos. L'ardenenc ha arribat segon a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric Mas és 5è. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello ja s'han concentrat amb la selecció espanyola. La Vini Salamera i la Palmesana són a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez ha fet avui hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista serà el mes de setembre a Berlín. I en tennis, Jaume Munar va retirar abans de començar el partit de segona ronda el Masters 1000 del Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí no es va presentar ahir vespre al partit contra el belga Alexander Bloks, qui ha passat automàticament a la ronda següent.
1: Gràcies, Marta. Vos escoltam a partir de les 8:05 amb aquest partit al Mallorca contra el PSG. Ara, fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
11: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
12: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
13: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
14: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
15: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: 7 i 44 minuts d'aquest 5 d'agost, de Dia de les Neus, i malauradament vos hem d'informar que una nina de 2 anys està en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf. Victòria Morell, bon vespre.
1: Bon vespre. El personal de l'establiment ha fet les primeres maniobres de suport vital fins que han arribat els serveis d'emergències. Després de ser estabilitzada, la nina està traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I les aglomeracions a la sortida d'una discoteca i la manca d'il·luminació als accessos de l'aeroport de Menorca fa temps que generen preocupació. Comissions Obreres reclama mesures urgents perquè un atropellament mortal com el de la matinada d'aquest passat dilluns no es torni a repetir, com explica Carles Marques.
2: A la sortida de la discoteca, desenes de joves es llancen sobre els taxis per intentar aconseguir-ne un. Una situació que, segons denuncien, treballadors i usuaris habituals de la zona es repeteix pràcticament cada matinada. És el cas també d'unes joves que dilluns es trobaven a la mateixa discoteca. Les escoltem.
3: Sí que vimos mucha gente saliendo del local que se abalanzaban sobre los taxis porque no había taxis, la gente pidiendo taxis y nosotras intentando cogerlos sí que se nos adelantaban intentando cogerlos. Fue, la verdad, que bastante terrible.
2: La matinada de dilluns, un taxi va passar per damunt del cos d'un jove català d'una 20 anys que havia viatjat a Menorca. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la policia judicial de la comissaria de Mou continua investigant què va passar. Comissions Obreres ha registrat un escrit adreçat a la direcció de l'aeroport. Reclamen més il·luminació, mesures per reduir la velocitat dels vehicles i un reforç de la presència policial. Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres del grup AENA.
4: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
2: Cap dels taxistes que fan parada a l'aeroport ha volgut fer declaracions avui a IB3. La investigació continua pendent de les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport que podrien ajudar a esclarir què va passar aquella matinada.
0: I encara a l'illa, l'Ajuntament de Mahó reforçarà el dispositiu de seguretat de les festes de Gràcia amb més agents de policia.
1: Per fer front a la gran concentració de públic prevista durant els dies 7 i 8 de setembre, ha contractat per primera vegada 10 agents de la policia local procedents de Mallorca. A més, com a principal novetat tecnològica, l'operatiu disposarà d'un dron que oferirà imatges en temps real i un sistema de videovigilància perimetral a la plaça de la Constitució per controlar els accessos en un dels punts neuràlgics de la festa.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I encetam la plana estatal internacional amb el jutge del cas Koldo, que perllonga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
1: Inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal.
0: I la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
1: Ha confessat a Europa Press que no formarà part de les llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns. Fa un pas al costat.
6: Conviene después de un tiempo en la política institucional y además en la primera línea, creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos, y pensar muchísimo, para mí es una cuestión clave en este momento, en nuevas formas de militancia, porque nuestro país lo necesita.
0: Detingudes a Barcelona, 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
1: S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal.
0: I a la plana internacional, la regió de Kiev, Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i una 50 de ferits.
1: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tindria com a objectiu principal magatzem d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i l'ensorrament d'edificis, on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja està controlada i no suposa cap risc per la població.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 49 minuts i encetam la plana d'educació fent-vos saber que durant el primer trimestre d'aquest curs 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears en la mitjana acadèmica més elevada.
1: De fet, tenen una mitjana acadèmica de més d'un 9 i per això han obtingut una beca que premia el seu talent. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
7: Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
1: Tots agraeixen, de fet, el reconeixement a les seves bones notes.
8: I suposa un gran honor i recompensa en el meu esforç.
9: Estic molt orgullosa d'haver pogut treure aquesta nota. I
10: una sensació molt bona, se sent molt bé.
11: No m'ho esperava gens, perquè era una cosa que no entrava dins el meu plan d'aquest any.
1: Un viatge internacional, una aventura d'estudiar fora, que viuen amb una mescla d'emocions. És la segona vegada que el govern convoca aquestes beques. L'anterior edició, el curs passat, els alumnes partiren a estudiar anglès a Irlanda.
0: I encara pel que fa al talent, comença una nova convocatòria per reconèixer, però que en aquest cas és el talent creatiu de Mallorca. El Consell ha obert el termini per presentar obres als Premis Mallorca de Creació Literària i de Fotografia Contemporània 2026.
1: Enguany els Premis de les Obres en Llengua Castellana s'equiparen als de Llengua Catalana amb una dotació de 80.000 euros per a les dues modalitats, a més d'introduir-hi categories de textos teatrals i literatura infantil il·lustrada. Les candidatures es poden presentar fins al 3 de setembre en literatura i fins al 3 d'octubre en fotografia.
0: També heu de saber que la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes. És Neus Pericàs.
12: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
13: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
12: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
13: Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
12: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
0: I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
12: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
14: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
12: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
15: Realment hem decidit entrar perquè es n'envellessin els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'envellessin els llibres hem decidit venir aquí.
12: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
16: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
17: L'escala de mostres, tinc que farà més.
12: El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
5: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus. Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral ha acollit una missa solemne en honor a la patrona a la tradicional ofrena floral a la Verge.
1: El cor Ciutat d'Eivissa posarà la nota musical a un acte que tancarà la colla de Vila amb ball pagès a la plaça a les 9 del vespre d'aquí una horeta. L'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat, Eladio Merino, rebrà la medalla d'or de la Ciutat d'Eivissa.

0: un dels concerts més esperats de les festes de la Terra arribarà aquesta nit a Vara de Rei. Estatuades de Sal torna a reunir-se per oferir un nou concert després del retrobament de 2024. Una cita que farà reviure els grans èxits d'una de les bandes més emblemàtiques de la música eivissenca, Esther de Miguel.
1: Estàtues de Sal forma part de la història musical d'Eivissa. Nascuda a principis dels anys 90, la banda es va convertir en un referent del rock eivissenc i va aconseguir traspassar fronteres. Després del seu comiat l'any 2013, el grup ja es va retrobar amb el públic en un concert molt celebrat el 2024. Aquesta nit repetirà l'experiència a Vara de Rei amb una actuació que tornarà a reunir els seus seguidors. Sentim el guitarrista Joan Barber i el teclista Juan Marredondo.
2: Ganas, emoción, alegría, volver a juntarnos. Tocamos todos los hits que tenemos y algunas de las que no hemos tocado en otros conciertos, en el último concierto, por ejemplo.
3: Reunir-nos sempre és una alegria. És una alegria per naltros, és una alegria pel nostre públic. Ara mateix el que volem és que avui, 5 d'agost, tothom vengui a veure un concert únic de reunió i que s'ho passi molt bé.
1: L'actuació compartida amb Billy Flamingo serà gratuïta i s'espera que congregui milers de persones al centre de Vila en una de les nits més destacades de les festes de la Terra.
0: I anem ara a Felanitx, perquè ja han presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí, amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre el 21 i el 31 d'agost.

dels cortos que escoltàvem de fons compartiran cartell amb BM Clan i el retorn de l'ex San Busto. Però hi ha una cita que sobresurt per damunt de totes: el concert de comiat de Love of Lesbian.

0: La banda de Santi Balmés farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu als escenaris. Serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà a punt final a més de 25 anys de trajectòria i un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
1: El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i DJ Vini. Dia 22 serà el torn de Celtas Cortos i M-Clan. L'endemà arribarà el retorn de l'Axan Busto i després del concert de comiat de Lofot Lesbian també passaran per Felanitx La Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Jordi Scamoy i Val Nou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i també l'actuació d'Agustí el Casta, que tancarà les festes abans del castell de focs artificials.

Ha mort un dels guitarristes que més ha contribuït a l'evolució del flamenc, Pepe Habichuela, que escoltau amb aquests tangos candongos, nom artístic de José Antonio Carmona, família dels Ketama.

0: De fet, és el pare del guitarrista i conco del cantant, ha mort als 82 anys després de pràcticament tota una vida dedicada a la música. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia, però fa només mig any que va ser la darrera aparició pública quan va rebre la gran creu d'Alfons Desa el Savi.
1: Amb la música dels Ketama i de Pepe Avicholà arribarem al butlletí horari de les 8.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

0: Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar pel de fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.
1: No se trata

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Atenció, avís important de Ràdio Artà Municipal, bé, de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes.

motiu s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

0: Cita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Así

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. Atenció, avís important de Ràdio Alta Municipal, bé, de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició a Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Is that right?
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació amb la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller en un pecabot grec, víctima de malsons que en despertar es complia. I te'n recordes que el Jofre i la Maria

quin escàndol capgròs. Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant cap i

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent. O canviem el final del malson per entregues

m'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ella ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Atenció, avís important de Ràdio Municipal B de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.